0: llança el riu, que llança el riu, que llança el riu, el riu!
1: Ja hi som!
2: No hi som, però refusem. Un dinar com el d'avui vol repòs. Un no hi està fet en aquesta classe d'àpats.
3: Anem amb un home!
2: Alto! Soc o no soc el jefe de la nada.
4: Ja, maestra,
2: d'en Blau Cristinus mal i et sigui. Alto! Descans i un trago més.
3: Fora.
2: Tenim temps fins demà a les 6 per tornar-nos a junir a la feina.
4: Això és això.
2: Bebeu.
4: Això és això.
2: Bebeu.
3: Bueno, i ara què?
2: Doncs ara serau. Cargolem-hi una bona americana. Qui sàpiga ballar, que balli i visca Espartero.
3: Bona. Bona. Bona. Bona. Bona. Bona.

0: El que jove, que no volen ballar.
1: No ballem.
0: Apa, una volta amb la pròpia.
1: No ballem, jove. No, no ballen, pobrets.
2: Havem vingut per esvergiment, però no sabem pas on inquirir-nos, perquè cada garrofer és un cací.
0: Que no havien estat mai aquí.
1: Mai, jove, el que es diu mai.
0: I som de Barcelona.
2: A figuris del rovell de l'ou de Ribera, som els amos de la Puntual.
1: Ai, tu filla, la Puntual.
0: Calla,
1: calla. I no més corrinclo.
2: Calla,
1: calla.
2: No, que no és conforme la Puntual.
0: Ja, per què?
2: Que no indica casa de crèdit el nom.
0: Sí.
2: Que n'han sentit a dir alguna cosa?
0: No n'han sentit ni res, ni ganes, home!
2: Que no es cotitza bé la firma!
0: Home, no estem per firma, sope! Brenin, si hem de berenar, que no ens podem entretint puntual. Nosaltres venim aquí pel desordre!
2: Sope!
0: El desordre hi passarà!
2: Aixequem-ne una! Que no vol veure vostè, eh?
1: Com ells de bé! Ai, no el tindrà,
0: vol dir! I el volen enterrar amb aigua, eh?
2: Trobeu que s'ofegarà, home!
0: Apa, apa,
2: quina! Collons, enterrem-hi, un
0: apa, arriba!
2: Vinga!
0: Begui, home, begui!
2: Ja, vaja, el prendré per no despreciar-lo.
0: Prou!
1: Prou!
0: Apa, prou! Ara vostè, eh?
1: Per qui m'ha pres? Servidora, que conducta! Ai, la conducta! Poca falta!
0: Anem milions enllà, que encara ens en sortirien aquests amos de la Puntual. Això no és un matrimoni, és un auca!
1: Auca!

برالي سنر طلاف غتنوز واروك دوميت نشيرنا زور من غيلي ما فتسنام راش منوسي رب perquè són tants els passatgers embotits en el tren que els uns preserven l'equilibri dels altres i poden viatjar amb els braços morts. És per això

humor més abs naïxa. A tu un no xerapi, per tu a pac majeris ni un xubi no ne fuen et golf muts nazi. Mai de xerapes a ser glasun, ni ser roses, s'nambes i t'nets a cobzalis.

i so sintètic. Per no haver de pronunciar cap mot, semàfors, ascensors. Per no haver de pronunciar cap mot, amors discrets, esperma anònim. Per no haver de pronunciar cap mot, verbs tristos, rutines balbes, arquitectura i desig. Per no haver de pronunciar cap mot, distracció contínua. Per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot, per no haver de pronunciar cap mot. Busti.

plantes que sobreviuen sense nosaltres i balcons abandonats. Titulars frescos i política de temporada. Nínxols, un espai propi per no haver de pronunciar cap mot.

I ara el següent és un poema de Felipe Bosso, com que el públic detecto gent que ja em coneix, ja em coneixeu la meva dèria per aquest poeta. I és un poema de quan hi havia aquells anuncis de busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. I al final re, acabava netejant la roba blanca i hi hem anat acumulant taques. Pues d'aquesta època, un espacio publicitario o más blanco.

Bueno, com que sembleu molt macos i sou molt macos i nosaltres no ens hem de posar tan melodramàtiques, parlem del mateix, perquè sempre som molt classicistes, almenys el meu soci, i el següent tema parla del mateix, però amb una altra atmosfera. Dissort, dissort, diuen que gràcies als hipocondríacs vam descobrir allò que quan estàs molt fotut l'únic que pot venir és cap amunt, i de la mateixa manera que quan estàs cap amunt l'únic que pot ser és un preludi de la malaltia, però sobretot que quan estàs malalt doncs saps que sempre en algun moment et tocarà la loteria. I això, dissort, dissort.

un altre poema convidat, en aquest cas de... Per un momentet. De Juan Luis Martínez, el poeta xilè Juan Luis Martínez, i una versió pop d'un tema com Desaparición de una familia.

Diu la Marina Garcés que està molt bé tot això del bé comú i que ens hem d'esforçar, que val la pena, que de fet és l'únic repte possible, que és molt bonic estimar-nos i relacionar-nos amb els nostres afectes, però que tampoc cal oblidar, com han dit molts altres filòsofs, que la vida en comú és un infern. Per si de cas, que el romanticisme està tornant com les ombreres i no. I una miqueta d'això va aquest tema de anar negociant constantment les distàncies amb totes les persones i saber que no hi ha mai una distància justa, adequada, perfecta i sobretot inamovible, sinó que tot és una constant negociació per trobar la distància adequada que et permeti, o la distància que en un moment donat et permeti viure en aquest infern que és el món en comú. I deixeu a la distància d'un tema tan bonic com aquest. Som-hi.

tot i que és difícil aprendre a calcular les distàncies, home, nosaltres continuem sent socis i amics. No només hem fet una gira junts, sinó que a més també hem gravat i produït i fabricat un casset que tenim allà a l'entrada per si algú el vol a un mèdic mòdic i modèlic preu. I a més és un casset que sabeu que a diferència dels MP3 i dels CDs i tot això no falla mai. I a més ara l'Apple, bueno, l'iPhone ja va amb casset, tot. Jo si voleu casset. I estava recordant també que me'n recordo divendres del desembre de 1996 que algú em va dir, i recordo qui, em va dir, hòstia, anem al Nubla, inaugura un festival, tal, avui és el primer dia, crec que en aquell dia actuava també el Pascal, com l'Ade o algú més, i això era la primera nit del LEM, o sigui, desembre del 96, i bueno, hem trigat una miqueta, però 22 anys més tard, doncs mira, aquí estic a l'altra banda de l'escenari del LEM. Moltes gràcies. Si calia esperar, ho hem fet. I ja està, més que veig que hi ha molts amics aquí a la sala, o sigui que després continuem fent unes birres. I de fet, sabeu que hi haurà 10 minuts i després continua el nostre benvolgut amic de Polònia, que crec que serà molt, molt potent. Ens anem amb un tema que es diu Serradures, que de fet ja el vam fer papilla i parla justament d'això, de com la societat ens fa una miqueta papilla a nosaltres, i amb això ens acomiadem. Ell és el Pope, jo sóc l'Eduard. Moltes gràcies. Serradures.

todo que se reduce al teu cervell produeix més residus. Fes-ho tot, abandona-ho tot, fes cerradures, el teu cervell produeix.

Fera, 25. El papà diu que Saturn és una cel·la de la que no pots escapar.